Giavüsch da Clodurie Bezzola. Minchatand lässe schwandrar ein del Plümatsch es giarpi sun tanter els Terms da ma Conscienza. Imprender l'Alphabet de Troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesse nascher sot una meldrin seiner.

0: Luzi Bergamin ha nasciu il 25 de Zercladur 1919 a Zorten, vischnaunca de Vaz. Già da bua baile impriu de fa musica ad es venter che l'abandonau sco giuven mat vich e vischnaunca a el manteneu quae sco siu hobby principal. Cicle staus sa nies redaktur jacem prevost.
1: El es un dels importants de la musica popolare